que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

estimar-te, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui destaquem que continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels tres grups de teatreros que actuen a la Sala Gran del Centre i a la Sala Polivalent. Podeu consultar els horaris, espais i comprar les entrades al web ccrpineda.cat. Aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serri Moret, podeu veure la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. I avui diumenge podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar. Les trobareu a la Biblioteca Serri Moret i a la Biblioteca de Poblenou. Avui diumenge està obert de 4:45 a 9:45 del vespre i durant la setmana de 8 del vespre a 12 de la nit. A Calella destaquem avui el 98è Aplec de la Sardana, conegut com l'Aplec Pairal de Catalunya, que continua aquest matí. I també a les 4 de la tarda, al Pati de l'Os del Parc del Mau, amb la Diada de l'Aplec. Amb les coples, la Marinada, la Principal del Llobregat, la Principal de la Bisbal i la Copla els Mongrins, interpretant més de 40 sardanes. I també us recordem que a Calella avui és l'últim dia que es fa el moment de flors. I a Malgrat, aquest matí es fa un taller d'anellament d'ocell amb l'ornitòleg Joan Carles Abella al Molí de la Sal. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tota una dècada.
1: De tota una dècada.
0: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80, a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui destaquem que continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels tres grups de teatreros que actuen a la Sala Gran del Centre i a la Sala Polivalent. Podeu consultar els horaris, espais i comprar les entrades al web ccrpineda.cat. Aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu veure la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. I avui diumenge podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar. Les trobareu a la Biblioteca Serra i Moret i a la Biblioteca de Poblenou. Avui diumenge està obert de 4:45 a 9:15 del vespre i durant la setmana de 8 del vespre a 12 de la nit. A Calella destaquem avui el 98è Aplec de la Sardana, conegut com l'Aplec Pairal de Catalunya, que continua aquest matí. I també a les 4 de la tarda, al Pati de l'Os del Parc del Mau, amb la Diada de l'Aplec. Amb les coples, la Marinada, la Principal del Llobregat, la Principal de la Bisbal i la Copla Els Mongrins, interpretant més de 40 sardanes. I també us recordem que a Calella avui és l'últim dia que es fa el Moment de Flors. I a Malgrat, aquest matí es fa un taller d'anellament d'ocell amb l'ornitòleg Joan Carles Abella al Molí de la Sal. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda tenim un club. És el Club dels 80 i obrim cada diumenge al matí amb cançons com aquesta.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui destaquem que continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels tres grups de teatreros que actuen a la Sala Gran del Centre i a la Sala Polivalent. Podeu consultar els horaris, espais i comprar les entrades al web ccrpineda.cat. Aquests dies, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu veure la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. I avui diumenge podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar. Les trobareu a la Biblioteca Serra i Moret i a la Biblioteca de Poblenou. Avui diumenge està obert de 4:45 a 9:15 del vespre i durant la setmana de 8 del vespre a 12 de la nit. A Calella destaquem avui el 98è Aplec de la Sardana, conegut com l'Aplec Pairal de Catalunya, que continua aquest matí. I també a les 4 de la tarda, al Pati de l'Os del Parc del Mau, amb la Diada de l'Aplec. Amb les coples, la Marinada, la Principal del Llobregat, la Principal de la Bisbal i la Copla els Mongrins, interpretant més de 40 sardanes. I també us recordem que a Calella avui és l'últim dia que es fa el Moment de Flors. I a Malgrat, aquest matí es fa un taller d'anellament d'ocell amb l'ornitòleg Joan Carles Abella al Molí de la Sal. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. A Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
0: Tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio
1: Pineda. El club dels 80 de Ràdio Pineda.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

bon dia. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És diumenge, les 12 del migdia. Aquí de nou amb tots vosaltres repassant durant les properes dues hores els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top fins al punt horari de les 2 de la tarda.

boleros de Bruno Mars, tant en castellà com en aquesta versió original en anglès, Risk It All. La seva novena setmana ja arribant a la tercera posició de la nostra llista, avui fa 7 dies. A l'Insomnia, de Faithless. Clàssic important de les pistes de ball, ara sota el nou títol de nova religió, New Religion, Baby Russia. Setmana passada, segona posició.

ens llancem de ple. En aquesta setmana, número 24, del 8 al 14 de juny 2026, amb ni més ni menys que 4 noves entrades en llista. I la primera, justament, en la posició número 30. A punt, la nova de Maroon 5, es diu Heroin.

of a Light. Així és com sona Taylor Swift després de 31 setmanes a la nostra llista i baixen 3, de la 26 a la 29. Arriba la segona de les 4 noves entrades en llista. Això és la nova de Becky G. Es diu Epa.

Guillem Bautista amb No està mal. Així és com sona des de la posició número 27, baixant 9 posicions a la seva quarta setmana a la llista aquí a Ràdio Pineda. Seguim amb Lady Gaga i Doa G, que porta 3 en llista i s'enfila una posició, de la 27

0: Daydreaming. Així és com sona el primer candidat a entrar a la nostra llista aquesta setmana. Era Sane. I els Catarres segueixen pujant 4 posicions en aquesta segona setmana a llista de la 29 a la 25. Els diumenges sense trama.
1: Ja comença a fer-se clar.

I love it, I love it, I love it. Bella Kay porta 9 setmanes ocupant alguna de les 30 posicions de la nostra llista i baixa 11 aquesta setmana, de la 13 a la 24, dues amunt de la 25 a la 23 per Miki Núñez. Ell porta 3 setmanes amb nosaltres i això és Un Altre Cop.

millor gent del planeta. Posició 22 aquesta setena setmana per Mamadou Chabachan, 5 posicions de la nostra llista. Joan Dausà porta ni més ni menys que 13 setmanes ja al nostre countdown i aquesta setmana perd una posició de la 20 a la 21. Això és Welcome to my party.

més petits i estem a la posició número 20. Allà ens hi trobem amb una altra de les noves incorporacions a la llista. Dominic Fike amb Baby Doll. Això és Mega Top 30, Ràdio Pineda, 94.6 FM, també a radiopineda.cat. Ara seguim amb Crazy Abrams. Només dues setmanes a llista i pujant 4 de la 23 a la 19. Això es diu Hit the Wall.

inigualable, Max Navarro. Després d'Estrelles i després de 3 setmanes a llista, s'enfila 4 de la 22 a la posició número 18. A punt tenim un altre dels aspirants al nostre top. En aquest cas tenim la nova de Lola Young. Es diu From Down Here.

L'entrada més important al Top 30 aquesta setmana és per Shakira i Bele, Algo Tu. Nosaltres que exaurim ja pràcticament la primera hora i ho fem com sempre amb la posició número 16. Baixa una posició en la seva desena setmana llista, BTS amb Swim.

Arribant al punt horari de la una del migdia d'avui diumenge. Nosaltres que ens anem 2 anys enrere. Com teníem la llista Mega Top 30 en aquestes mateixes dates? Avui fa 2 anys. A la posició número 5. No sé com he acabat aquí. I ara tinc un grup de pop que li agrada als teus pares. Cantem cançons d'amor. Sacseni. Inventades. Tenia un grup de rock. No veníem entrades. No sé com he acabat aquí. Juntament amb The Giants pujaven de la 8 a la 5 a la seva 9a setmana en llista. De la 2 a la 4 baixava 2 posicions Taylor Swift amb Four Nights.

Avui fa exactament dos anys, l'any 2024, aquí a Megadub 30. Teníem a la primera posició. I després de 7 setmanes allà està. Es mantenia allà, al pòdium, Artemas, amb això que es diu I Like the Way You Kiss Me.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Seguim en aquesta segona hora de Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana i també els 5 aspirants al nostre top. Immersos ja dins de la propera setmana 24, del 8 al 14 de juny 2026. Que comptem amb 4 noves entrades en llista. Per exemple, la 30 Maroon 5 i això que es diu Heroin.

Justament en el centre de la nostra llista ens hem quedat ara a la posició número 15. 15 setmanes a llista i atenció, baixant 6. De la 9 a la 15 parlem de Somber, amb això que es diu Homebreaker.

dues posicions cap amunt, des de la 16 a la 14, a la seva cinquena setmana llista, Doctor Prats, Energia. I una més amunt, a la posició número 13, ens hi trobem amb Alex Warren, Fever Dream, porta 9 setmanes amb nosaltres i baixa 6 aquesta setmana, de la 7 a la 13.

Els èxits cada vegada més grans, els números més petits, dues amunt en aquesta la seva sisena setmana a la nostra llista. Són La Fúmiga amb La Gent de la Mediterrània, juntament amb Abril i Andreu Valor i també amb Arde Bogotà. Això és Mega Top 30, això és Ràdio Pineda 94.6 FM i també radiopineda.cat. Joan Dausà ens arriba ara amb el seu darrer tema anomenat Per una cançó. 4 setmanes ja ocupant alguna de les 30 posicions de la llista i pujant un del 12 a l'11.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Tuturu, Siderlands. Un total de 10 setmanes en llista i baixant dues aquesta setmana, de la 8 a la posició número 10. Ara ens posem a ballar la cançó, segurament una de les cançons estrella d'aquest estiu 2026. Vuitena setmana en llista per Hugel i Soto, pujant 12 esclaons, de la 21 a la 9. Això és Jamaican Bam Bam.

Your Love. Tercera setmana llista i pujant 3 posicions de la 11 a la posició número 8. De la 10 pujant fins a la posició número 7, 3 amunt a la seva novena setmana, Sopa de Cabra, Su i Mondi J, que fan aquesta versió actualitzada del Camins, Somnis i Promeses.

Drop Dead. Sisena setmana a la nostra llista, Olivia Rodrigo. Ella ha perd una posició aquesta setmana, de les 5 a les 6, intercanviant posició precisament amb la Ludwig Band. El teu amor porta 11 en llista i s'enfila de les 6 a les 5.

És el seu 8è àlbum d'estudi. Així ens arriba aquest single d'avançament d'Ariana Grande. And that I made you love me. Des de la nostra candidatura megatop. Ara ens anem 4 anys enrere, fins l'any 2022, on teníem a la primera posició aquesta dels lleidatans Saxeni, de Lau.

Els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda. Flashly Ice Cream amb 31 fam no es mouen de la quarta posició en aquesta la seva vuitena setmana en llista. A ritme d'Insomnia, ara ens arriba aquesta nova adaptació d'aquest 2025-2026 de la mà de Bebe Rexha. New Religion, aquesta setmana baixen una posició de la 2 a la 3.

Són els Amics de les Arts. Segurament t'estimo. Des de la nostra candidatura Megatop aquesta setmana. I bé, ja hem arribat a la segona posició. Porta 10 setmanes a llista Bruno Mars. S'enfila un amb Risk It All.

arribant al punt horari de les 2 de la tarda d'avui diumenge. Ha arribat el moment de tancar l'edició corresponent a la setmana número 24 del 8 al 14 de juny 2026. El repàs setmanal dels 30 èxits de la setmana i arriba la cançó més important. Arriba al pòdium de la llista. Després de 5 setmanes es manté a la primera posició Tame Impala, Dràcula. Ha estat un plaer acompanyar-vos en aquestes 2 hores. El meu nom, Otmar Susterotti DJ. La setmana que ve hi torno. Adéu-siau.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Trujillo.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM. Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arklos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Zona chill out. Zona chill out. Entra i desconnecta.

Chillout. Zona Chillout de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chillout, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Relaxa't. Entra al Chillout 94.6. Chillout. I desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereix.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chillout.
1: Chillout.
0: Zona Chillout de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: investigació d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

és la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.